un home, carí puxell, que ho vegué, mamà na marxa no s'hi venir, mamà que m'assagui prima d'ho dir.